0: Pero, ¿qué es ser entonces una persona elegante? Según su definición, ser elegante es hablar con serenidad, transmitir seguridad y no necesitar llamar mucho la atención. Ser coherente entre lo que hacemos y pensamos, entre el fondo y la forma, entre el continente y el contenido. Algo coincidiréis conmigo muy poco habitual entre algunos políticos hoy en día. Para ser elegante, además, hay que detenerse y reflexionar con profundidad. Así que la elegancia es más una cuestión ética que estética. Saber qué decir y qué callar en cada situación, saber qué consumir, cómo actuar, qué valores cultivar en nuestra vida cotidiana. La elegancia es la moderación, la medida y la discreción. Pero también, y en esto quiero fijarme especialmente, la elegancia es poner límites, como hizo Almudena Cid, y hacerlo además sin perder las formas, con sosiego y procurando estar por encima de las situaciones y personas que nos hacen daño. Aunque por dentro estemos rotos, la elegancia siempre gana. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Gracias. Hasta mañana, Eva Baroja. Menos cuarto, a las 8:07 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional la información territorial con las compañeras y compañeros de las territoriales de Radio Nacional. Y a las 8 de nuevo resumen. Hasta entonces.
2: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius.
3: Bon dia, el PP pitja l'accelerador i pretén aprovar amb celeritat la llei que regularà l'accés de vehicles a Mallorca. Amb la complicitat del PSIP, els populars donen per finalitzada la tramitació al Consell de Mallorca i registren el projecte de llei al Parlament amb la voluntat que es tramiti per la via d'urgència. Avui és dimarts 9 de juny, Lluïsa Gómez és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Paula Bendito. El president del Parlament no vol la bandera LGTBI.
4: Gabriel Lesena ha presentat un recurs de reposició contra l'auto del Tribunal Superior de Justícia que va inadmetre a tràmit el seu contenciós per tractar d'impedir penjar-la a la façana de la cambra amb motiu del Dia de l'Orgull.
3: Les educadores de 0 a 3 anys aniran a la vaga el proper dimarts.
4: Això davant la manca d'acord entre patronal i sindicats ahir dematí a la seu de la Conselleria d'Educació. Els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI exigeixen la creació d'un conveni col·lectiu autonòmic propi per a tota l'etapa 0-3.
3: I en els esports?
4: La selecció espanyola de les mallorquines Catacoll, Mariona Caldentey, Patrick Guijarro i Lucía Corrales certificarà avui la classificació per al Mundial de l'estiu que ve. Si guanyen contra la selecció d'Islàndia, ho farien com a primeres de grup.
3: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma, 27 a Eivissa i 25 graus a Maó i a Formentera. Avui continuem amb temps estable i càlid. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent de tramuntana amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, completem aquesta informació amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 23 graus a Eivissa i a Formentera i 22 a Palma i a Maó. Temps ara per conèixer també l'estat de les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Farnés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobam circulació lenta a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, a la altura del Consell fins a Santa Maria. També a l'arribada de l'Espont d'Inca ja trobaran circulació lenta fins a arribar a la via de cintura. A la via de cintura en sentit d'entrar-se retenció des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Soja, també a l'altura de la taulera en sentit cap a l'aeroport, al túnel de Gènova i a la zona de les escoles. A l'autopista de Jucajó, també a l'altura d'Espillerí, trobam petites retencions i centrada a Palma des de la carretera de Manacor també és a 9 lentes. Tot per al moment. Molt bon dia.
3: Ho dèiem en portada, el Partit Popular accelera la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca i preveu aprovar-la abans de finals d'any.
4: La llei es tramitarà per via d'urgència per escurçar els terminis de la meitat. D'aquesta manera, la norma podria anar al primer ple del setembre i entrar en vigor abans del Nadal. Parla el portaveu popular, Sebastià Sagreres.
7: Lo que aquests que avui s'omplen tant sa boca i no varen fer en 8 anys, el Partit Popular haurà culminat en poquet més de 3.
4: Els socialistes insisteixen en que si el PP hagués volgut limitar els cotxes d'aquest estiu, s'hagués pogut aprovar via decret llei pel Consell de Govern. El portaveu adjunt del PSIP és Marc Pons.
8: En aquesta legislatura no veurem efectes envers la limitació de vehicles a l'illa de Mallorca. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. El grup socialista hem estat d'acord.
4: Més per Mallorca també insisteix en que no es podrà aprovar en aquesta legislatura i Vox anuncia l'abstenció també al Parlament, tot i acusar els populars de tactisme electoral. Tot això quan el ple del Parlament aprovarà avui previsiblement la presa en consideració de la llei de Vox per prohibir l'ús del burca als espais públics. Una llei que, si no hi ha sorpreses, sortirà endavant gràcies als vots a favor del PP i de Vox.
3: Avui en el ple del Parlament segur que també se parla de que el seu president, Gabriel Lecent, insisteix en impedir la col·locació de la bandera LGTBI a la façana de la cambra.
4: Per això ha presentat un recurs de reposició contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia que va inadmetre a tràmit el seu contenciós per tractar d'impedir aquesta col·locació amb motiu del Dia de l'Orgull. La sala del contenciós administratiu ha desestimat les pretensions de l'ESEN perquè diuen no tenen competències al respecte.
3: Més coses. El Consell de Mallorca ha adjudicat prop d'un miler de places de lloguer turístic després que el govern de Marga Provenç aixecàs la moratòria aprovada per l'anterior executiu. Amador Bausà, bon dia.
9: Bon dia. Es tracta d'una borsa de llicències procedent de baixes registrades durant els darrers mesos. Tot i això, la patronal del sector considera insuficient el nombre de places repartides, tenint en compte que s'han presentat més de 5.000 sol·licituds. Maria Givert, gerent d'Aptur, es mostra satisfeta per poder haver realitzat el sorteig que al setembre no va anar bé.
10: Valorant molt positivament el sorteig i des de que se va fer la convocatòria avui i en endavant hi toca haver més places de baixa perquè s'anà fent feina, no?, en retirar places per part del Consell, places que o bé no s'utilitzaven o no complien requisits, i això és positiu.
3: I el preu de l'habitatge ha augmentat un 13,6% a les Balears el primer trimestre del 2026 en relació al mateix període de l'any passat. És una xifra lleugerament superior a la mitjana estatal que se situa en el 12,9%. Això segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
9: Si comparam les dades amb les del trimestre anterior, el cost de l'habitatge s'incrementa a l'arxipèlag un 3,3%. A les Illes, l'habitatge de segona mà és a la que empeny les estadístiques perquè s'ha incrementat un 15% el darrer any, mentre que l'habitatge nou es va encarir un 2,5%. A nivell de l'Estat, el preu de l'habitatge encadena 44 trimestres a l'alça, els 5 últims els amb augments superiors al 12%.
3: El personal de les escoletes de 0 a 3 anys a les Balears aniran a la vaga el proper dimarts, dia 16, davant la manca d'acord entre patronal i sindicats a la darrera reunió que s'ha fet a la seu de la Conselleria d'Educació.
4: Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI exigeixen la creació d'un conveni col·lectiu autonòmic propi per a totes les etapes 0-3 que inclogui millores per a les treballadores de les escoletes públiques de gestió directa. La portaveu de Comissions Obreres és Pepa Ramis.
11: Les dues patronals que estaven aquí assegudes ens han manifestat la no voluntat de començar a negociar el conveni autonòmic. Ens decepciona.
4: En canvi, les patronals reclamen una negociació en una mesa de l'educació concertada. Asseguren que ja existeix un conveni estatal i que qualsevol millora del mateix s'ha d'articular mitjançant millores específiques. Així ho explica el vicepresident segon de CEIP PIMEM, José Luis Picó.
12: Nosaltres estem disposats a negociar, però que trobem que aquí on s'ha de negociar és dins una mesa de concertada o un acord de millora autonòmic.
4: D'altra banda, Educació escolta les treballadores i atendrà algunes de les seves principals demandes. Revisaran el decret de mínims si tenen la intenció d'assumir la gestió de tots els centres públics. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha informat que la conselleria ha encarregat un informe per a conèixer l'estat de les escoletes públiques a la fi d'iniciar els tràmits per assumir-ne la gestió.
3: I la meitat dels alumnes de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil, un percentatge que s'enfila al 93% quan cursen segon d'ESO. L'impacte de la tecnologia preocupa el 90% dels ciutadans, però només 3 de cada 10 famílies posa límits als continguts als quals accedeixen els seus fills des dels dispositius digitals. Són algunes de les dades de l'informe Infància Digital elaborat per UNICEF i que s'ha presentat al Parlament.
9: Aquest accés prematur als mòbils té conseqüències. Un 15% de l'alumnat presenta símptomes de malestar emocional, com ara depressió o ansietat, situacions que afecten en major mesura a les adolescents. S'han detectat, però, diferències de gènere. De fet, un 14% de les nines reben pressions per pujar contingut sexual a les xarxes, segons les dades d'aquest estudi. Antoni Rial és responsable científic de l'informe.
13: Estas redes sociales son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Uno de cada cinco chavales en esta comunidad autónoma no están contentos con la vida que llevan, ¿eh? Ser adolescente, chica, hoy, en este entorno digital maravilloso al que tenemos que garantizar el acceso, es un problema.
3: I la consellera d'Educació començarà a implementar el curs vinent la figura del psicòleg general sanitari a l'educació primària. Ho farà de manera gradual amb un equip específic que donarà servei a demanda als més de 300 centres sostinguts amb fons públics.
4: El pròxim curs estarà integrat per un total d'11 professionals, dels quals 6 estaran a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a les Pitiüses. El servei permetrà intervenir davant les necessitats dels alumnes. Ja fa dos cursos que es va començar a implementar el servei. Actualment hi ha 79 psicòlegs a tots els centres de secundària, batxillerat i FP. El conseller Antoni Vera en fa un balanç positiu.
14: El curs 24-25 ha matès prop de 5.840 casos. D'aquests casos, el 76% s'han resolt satisfactòriament. I el curs, diguéssim, on ens trobem un poc més d'eclosió i un poc més on hem de fer més feina és a segon d'ESO.
4: Des de l'Institut per a la Convivència Escolar, Convivexit, assenyalen que els principals casos tractats en aquesta estan relacionats amb l'ansietat i els problemes de relacions socials o amb la família.
3: Obrim ara la crònica de successos. A Eivissa, dos joves estan greus després de caure des d'un penya-segat i des d'un setè pis, respectivament. El més jove, de 19 anys, està a l'UCI en precipitar-se des d'una alçada de 12 metres a Santa Eulària. És un nord-americà que va ingressar a l'hospital amb fractura vertebral cervical i dorsal, traumatisme pulmonar amb pneumotòrax dret i politraumatismes. L'altre és un home de 29 anys, d'origen colombià, que va caure des d'un setè pis a Sant Antoni de Portmany. El pacient va ingressar amb un traumatisme cranioencefàlic molt greu, traumatisme toràcic i abdominal, fractura de pelvis i politraumatismes greus.
9: I la Guàrdia Civil ha detingut a dos menors d'edat per suposadament robar a dos domicilis de Santa Margalida mentre els habitants dormien, així com també a diversos establiments de Can Picafort. Els fets varen tenir lloc el passat diumenge 31 de maig. Els autors aprofitaven que les finestres dels domicilis estaven obertes a causa de les altes temperatures i que els residents estaven descansant per perpetrar els robatoris.
3: I a Sóller, un incendi agrícola que ha cremat 0,2 hectàrees de canyís ha generat una important alarma, ja que es va originar a la zona del Torrent Major, molt a prop de la residència de gent gran Fontsanta. Els bombers de Mallorca han controlat l'incendi a darrera hora d'ahir i finalment no va ser necessari desallotjar el centre de majors, ja que les flames es concentraren al llit del torrent. Més coses. La campanya de prevenció del govern pels efectes de la calor ha començat un mes abans d'allò que és habitual. Els busos interurbans ja mostren les recomanacions davant les altes temperatures, amb especial atenció a persones vulnerables i treballadors.

0: L'educació Antoni Vera es compromet a continuar impulsant la negociació col·lectiva entre sindicats i patronals per solucionar el conflicte a les escoletes. Al ple del Parlament d'aquest dimarts, el conseller ha subratllat que el govern està disposat a assumir la diferència salarial si les parts pacten actualitzar les taules salarials del conveni.
1: Solucionar el problema de les educadores, perquè les persones que se queden en el més preuat que tenim mereixen la dignitat que els va negar el govern anterior. Per això, continuem impulsant la negociació col·lectiva per assolir un acord entre patronals i sindicats que millori les condicions del conveni Díaz-Sánchez.
0: I més temes: del 23% dels anuncis de lloguer a Balears publicats en el portal immobiliari Idealistes donen de baixa en manco de 24 hores. Així figura en un informe del portal immobiliari sobre els lloguers express, que indica que a nivell nacional el 16% dels habitatges llogats en el primer trimestre no duia ni 24 hores en el mercat. En el cas de Palma, aquest percentatge s'eleva fins al 26%. I darrers entrenaments avui al Parc d'Alcúdia de Beniàngels Moreno abans de partir a disputar els europeus de piragüisme de Portugal, que comencen dijous. La pallonsina se va penjar el bronze fa 3 setmanes a la Copa del Món a la prova del C2500 amb la seva companya d'embarcació, Victoria Jarkevska. I a l'europeu també competeixen a la distància dels 200 metres.
2: Les expectatives són altes, intentarem anar per tot. Sí que és vera que no anem amb una forma física o amb un rendiment tan bo com a les passades copes, perquè l'objectiu important i l'objectiu clar és un mundial a finals d'agost, però així tot anem amb moltes ganes de lluitar i tornar a casa amb dues medalles.
0: És tot, més notícies de les Illes del butlletí de les 11.
3: Radio Nacional de España, la radio por delante.

0: proposen explorar una millora del descompte de resident per evitar tarifes abusives. Així ho ha expressat la presidenta Marga Proens en el ple del Parlament en resposta a una intervenció del diputat de Més per Menorca, Pep Castells. Proens assegura que està disposada a incorporar aquest tema a la llista de reivindicacions al govern central i acusa els socialistes de posar en risc el descompte per mala gestió.
1: Jo li vull recordar que aquesta legislatura el descompte de resident ha estat en perill davant l'impagament del govern d'Espanya. I sí, el govern de les Illes Balears està indisposat a explorar i a incloure a la gent de Balear aquesta reivindicació per millorar el descompte de residents i evitar les tarifes abusives, en seriositat i en prudència.
0: I acabem amb un darrer punt. El 23% dels anuncis de lloguer a les Balears publicats en el portal immobiliari Idealista es donen de baixa en manco de 24 hores. Així figura en un informe del portal immobiliari sobre els lloguers express, que indica que a nivell nacional el 16% dels habitatges llogats en el primer trimestre no duien ni 24 hores en el mercat. En el cas de Palma, aquest percentatge, com dèiem, s'eleva fins al 26%. Fins aquí les notícies. L'actualitat local torna a Ràdio Nacional d'aquí una hora, quan passin 4 minuts de les 12 del migdia.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Juan Ramón Lucas. Las mañanas de Radio Nacional. Radio Nacional de España, la radio por delante.
3: No tienes que hacerte vegano, desechar el plástico que ya tienes, olvidarte de aviones o dejar de comprarte ropa. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de que muchos hagamos algo. Reducir, reutilizar, reciclar, recuperar. Para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, cada acción cuenta. Si tú te mueves, el mundo se mueve. Objetivo RTV, Agenda 2030.
2: Juan Ramón Lucas.

0: habitants és un problema. Una economia que depèn en un 80% d'un sol sector econòmic és un problema.
1: I acabem amb un darrer punt. L'Agència Estatal de Meteorologia pronostica un estiu càlid a les Balears amb temperatures més altes de les habituals. Això inclourà nits tropicals i tòrrides. Això és tot de moment. La informació torna d'aquí una hora, quan passin 4 minuts de la 1.
2: España, la radio por delante. Juan Ramón Lucas.

0: en los 1,15 dólares y el petróleo bajando por debajo de los 90 dólares el barril.
1: Gracias. También les contaremos a partir de inmedia que el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 ha iniciado este martes sus deliberaciones para conceder el galardón que se fallará este miércoles en Oviedo entre 37 candidaturas de 24 nacionalidades. Un plantel, dicen, de gran nivel y equilibrado por sexo, género literario, procedencia geográfica, lo que asegura, dicen, que cualquier decisión será buena. Así lo han señalado al comienzo de la reunión del jurado su presidente, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que sin desvelar ninguna candidatura, bueno, ha destacado la presencia de autores muy populares y de otros menos conocidos cuya obra podría proyectar la concesión del premio. Y de los deportes, la selección absoluta masculina se vuelve de México con buenas sensaciones en su último partido de preparación. Daniel Ampuero, buenas tardes.
2: 3-1 contra la selección de Perú en un partido que se jugó a 2.100 metros de altitud, así que la prueba también fue válida para los de Luis de la Fuente. Oyarzabal nada más empezar el partido y Pedri también en la primera parte a jugada de Ferran Torres, además de un gol en propia puerta del portero peruano, hicieron los goles de La Roja. La mejor noticia es que están todos disponibles y los que se quedaron, sobre todo Lamín y Nico, en ese hotel de concentración de Chattanooga, se recuperan a buen ritmo para el inicio del Mundial, que será el próximo 15 de junio, el lunes. La selección femenina, sin embargo, juega esta noche en Islandia contra la selección de ese país para conseguir la clasificación para el Mundial de la categoría del año que viene, a un año vista, se va a disputar en Brasil. Fuera de los Mundiales, hoy Almería y Castellón deciden una plaza para la final de ascenso a Primera División. El que gane se enfrentará al vencedor de la otra eliminatoria que van a disputar Málaga y Las Palmas con ventaja de los andaluces por la mínima. Y en baloncesto, hoy se ponen en marcha las semifinales por el título de Liga. Barça, La Laguna, Tenerife, sería el mejor de 5. Mañana arranca la otra semifinal, Valencia Basket, Juventud.
1: Y con Dani también contactaremos con nuestro corresponsal en París, que nos va a contar que la antigua estrella de fútbol francés y expresidente de la UEFA, Michel Platini, ha presentado una denuncia en París contra el actual presidente de la FIFA y su antiguo brazo derecho en la UEFA, Gianni Infantino, por tráfico de influencias, asociación ilícita para cometer una denuncia calumniosa y por denuncia calumniosa. La acción judicial que se ha presentado ayer en París está en manos del coordinador de jueces de instrucción. En paralelo, Platini también ha iniciado un procedimiento civil por responsabilidad contra la FIFA ante el Tribunal de Marsella, en el que pide una indemnización basándose en lo que habría ganado siendo presidente de la FIFA. Todo esto y más a partir de 12:30 harán nuestros compañeros de los centros territoriales.
3: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
4: Bon dia, són les 2:10. Al voltant de 2.000 alumnes de 33 centres escolars s'han vist afectats pel tancament cautelar de la cuina central de Can Araví, l'empresa que gestiona el servei de càtering d'aquestes escoles. La decisió dels tècnics arriba després d'una inspecció rutinària on s'havaren detectar incompliments que afectaven a l'elaboració, manipulació i transport d'aquests aliments. La Conselleria d'Educació assegura que el servei està garantit, tot i que es podrien produir adaptacions en els menús previstos, i les associacions de pares i mares mostren la seva preocupació i demanen inspeccions més freqüents. Tot d'una, us ampliem aquesta i d'altres notícies d'aquest dimarts 9 de juny. Júlia Blasco és el control tècnic, us parla Jaume Vinyes, repassant titulars amb Xavi Ara. Detingut Elico a Son Llàtzer.
5: El fill de la Paca, exmatriarca de Son Banya, ha estat arrestat després d'haver romput a l'hospital amb una arma que finalment resultava que era de fogueig.
4: La massificació de nou al Parlament.
5: PSC i Més per Mallorca acusen el govern de no aprovar mesures de contenció turística davant una temporada on es preveuen superar els 20 milions de visitants. L'executiu acusa Aena de ser el principal responsable.
4: I en els esports?
5: El Palma Futsal organitza una doble fan zone a Son Moix per el partit decisiu de demà contra el Pozo Murcia. Els illencs juguen la tornada de les semifinals pel títol de Lliga i estan obligats a guanyar per forçar un tercer partit. L'entrenador Antonio Vadillo reclama el suport de l'afició.
4: Coneguem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui a les Illes Balears les temperatures baixen lleugerament a la illa de Menorca i a la resta pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus de Palma, 27 a Eivissa i 25 graus a Maó i a Formentera. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 29 graus de Palma, 27 a Eivissa i 25 graus a Maó i a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 18 graus a Maó i a Eivissa i 19 graus de Palma. Tant aquesta tarda com demà, vent moderat de tramuntana. És una informació d'EMET.
4: Ho dèiem en portada, al voltant de 2.000 alumnes de 33 centres escolars s'han vist afectats pel tancament cautelar de la cuina central de Can Araví, l'empresa de Viní Salem que gestiona el servei de càtering d'aquests col·legis. La decisió dels tècnics de Seguretat Alimentària de Sanitat arriba després d'una inspecció rutinària on se varen detectar incompliments que afectaven a l'elaboració, manipulació i transport dels aliments.
5: Els centres educatius han enviat un correu a les famílies on els informen que altres empreses se'n faran càrrec de manera provisional del servei de menjador. La Conselleria d'Educació assegura que el servei està garantit, tot i que es podrien produir adaptacions en els menús previstos. I les associacions de pares i mares d'alumnes mostren la seva preocupació i demanen inspeccions més freqüents. Miquel Àngel Guerrero, de FAPA Mallorca.
7: Sanitat no tanca una cuina perquè el pa no sigui integral, sinó tanca una cuina quan detecta que aquell menjar no és segur i pot provocar algun tipus d'intoxicació o de malestar. Com podem arribar en aquest punt? Parlem d'una empresa molt important i que en aquest cas la vigilància que ha de tenir ha de ser, creiem, molt més acurada que no en altres casos.
5: La FAPA demana responsabilitats i se qüestionen des de quan els nens han estat menjant aliments que no estaven en bones condicions.
7: La pregunta que se fan les famílies ara és: avui han tancat la cuina, però i quant de temps estava feia que el menjar que arribava als meus fills no complia les condicions que Sanitat considera adequades?
5: L'empresa Can Araví dona servei a un total de 45 centres escolars a Mallorca, tot i que només s'han vist afectats els 33 que tenen servei de càtering. Els altres 8 tenen cuina pròpia i, de moment, el servei funciona amb normalitat. Tot i així, fa uns mesos Sanitat ja havia tancat la cuina en alguns d'aquests centres. Esputxet de Sauva.
4: Continuem ara amb un apunt de la crònica de successos. La Policia Nacional ha detingut a Elico, el fill de la Paca, per haver accedit a urgències de l'Hospital de Son Llàtzer amb una arma. Amador Bausà, bon dia.
8: Bon dia. Se l'acusa d'un delicte de desordres públics, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària per esgrimir una arma i accedir a urgències d'un centre mèdic alterant l'ordre públic, fugint a tota velocitat fins al poblat. Els fets s'han conegut cap a les 6:15 després de rebre diverses trucades que alertaven que un home ensangonat havia accedit als serveis d'urgències d'un centre hospital en un estat molt agressiu i portant un arma de foc a la mà. Diverses patrulles de la Policia Nacional s'han personat al lloc i, a l'arribada dels agents, l'home havia abandonat el centre hospitalari a bord d'un vehicle. Els testimonis han informat que, moments abans, ha accedit al centre un home clamant que es pegaria un tret. L'home ha tret el carregador de l'arma diverses vegades, mostrant-la de forma intimidatòria i observant diversos cartutxos.
4: Obrim plana política. La massificació turística ha estat una jornada més un dels temes principals tractats en el ple del Parlament. PSC i Més per Mallorca han acusat l'executiu de no aprovar mesures de contenció turística davant una temporada on es preveu superar els 20 milions de visitants. Escoltam els portaveus del PSC, Iago Negueruela i, de més, Lluïsa Pesteguía.
9: Aplicaremos la restricción de coches de Mallorca este verano. No será en esta legislatura. No es hacerlo, es decirlo. Usted en toda la política turística no hace nada.
10: 20 milions de turistes en un territori de 5.000 quilòmetres quadrats i un milió d'habitants és un problema. Una economia que depèn en un 80% d'un sol sector econòmic és un problema.
4: La presidenta Marga Provenç, per la seva banda, ha responsabilitzat Aena per l'increment continuat del trànsit aeri i les conseqüències negatives en la qualitat de vida dels residents.
11: En la contenció estem alineades totes les institucions menys una, el govern de Sánchez i el seu insaciable gestió aeroportuari d'Aena. El document de regulació aeroportuària d'Ora preveu arribar a 36 milions de passatgers a Palma. Ara se preveu una ampliació faraònica de l'aeroport d'Eivissa. S'ha quedat retratant negant-se a retirar una campanya que la pròpia empresa anunciant antes que generava malestar.
12: Moltes gràcies, senyora Provenç.
11: Aena està acabant amb la paciència d'aquest govern.
4: Qui també ha rebut crítiques ha estat el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, per no fer res, diu l'oposició, contra el turisme d'excessos. Això després d'un nou cas de balconing a Eivissa. Un altre home, que va caure des d'un penya-segat de 12 metres, també es troba encara ingressat. Ignasi Gras.
12: El jove de 19 anys, que va precipitar-se a Santa Eulària des d'una altura d'uns 12 metres per saltar al mar des d'un penya-segat, està estable dins la gravetat. Està pendent d'una intervenció quirúrgica pel tractament de les fractures vertebrals que presenta. En canvi, l'home de 29, que va precipitar-se des d'un setè pis a Sant Antoni, continua en situació crítica amb un estat molt greu i pronòstic reservat. El cas de Sant Antoni ha arribat al Parlament. El diputat del CIP, Marco Antonio Guerrero, ha retret al conseller de Turisme, Jaume Bauzà, que el govern no fa res per acabar amb el turisme d'excessos. Bauzà ha defensat que les seves polítiques han funcionat. Els escoltam tots dos.
13: Avui tornem a despertar a Eivissa amb lamentables notícies sobre balconing. Des d'aquí desitjar una pronta recuperació d'aquestes víctimes d'un model d'excessos que molts d'anys vostès han fomentat.
14: Els arguments que mantén vostè per dir que aquest govern no destina recursos en els incívits s'acau més aviat que se per carta d'Aina. Moltíssimes gràcies, president.
12: Aquest és el quart cas de balconing a l'illa des de començaments d'any.
3: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
4: La Universitat de les Illes Balears i diverses entitats del tercer sector cerquen a 500 voluntaris per fer un recompte de persones sense llar arreu de l'arxipèlag. El recompte tindrà lloc dia 30 de setembre i persegueix un objectiu clar: tenir una fotografia real del sense llarisme a la nostra comunitat.
5: Les darreres xifres oficials de l'Institut Nacional d'Estadística xifren en 533 el total de persones sense sostre a totes les illes. Unes dades, però, que no es varen fer públiques fins al 2024 i que a dia d'avui estan completament desfasades. El coordinador del projecte, David Abril, explica que ara mateix només a Eivissa el nombre de persones que no viuen a una casa supera el milenar.
15: Només en el cas d'Eivissa, quan van començar a comptar no només persones sense llar, sinó també assentaments, van sortir al voltant d'unes 1.200 persones en temporada alta. Per tant, ja esperam que a nivell d'Illes Balears sortiran unes xifres bastant més adequades a lo que és la realitat i la magnitud d'aquest problema.
5: Els resultats d'aquest estudi, explica el president de la xarxa per a la inclusió social EAPN, Xavier Torrents, marcaran les passes a seguir per començar a fer-li front.
16: Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que hem de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa. No? Vull dir, parlar sense transformació, parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment disposar de dades i d'informació rigorosa pues és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
5: Els voluntaris per fer el recompte formaran equips de 3 persones que seran supervisats per un professional i rebran una formació específica al llarg del mes de setembre.
4: A tot això, la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha autoritzat la llicència de construcció de 80 habitatges de lloguer a preu limitat al barri de Son Ferragut. Cort dona així per finalitzada la primera fase del pla de xoc municipal en matèria d'habitatge que contempla la construcció de 167 pisos de protecció pública. Queda pendent de desenvolupar la segona fase amb altres 800 habitatges en 7 solars municipals. I també encara en qüestions d'habitatge continua la investigació relativa a la fuita de gas d'un pis a Sabileta que aquest cap de setmana deixava 4 turistes intoxicats.
8: El regidor d'Urbanisme de Palma assegura que el Consell de Mallorca està fent tasques per esbrinar si realment es tracta d'un lloguer turístic il·legal i des del PSIP denuncien que la institució insular ha fet cas omís a les reiterades denúncies dels veïns i del propi Partit Socialista que ja li va demanar en octubre per aquest mateix immoble. Escoltam la portaveu socialista del Consell de Mallorca, Joana Maria Drové, i el regidor d'Urbanisme de Palma, Òscar Fidalgo.
17: Assumir zero responsabilitat, assumir zero gestió, que és el que li correspon com a la màxima autoritat de Mallorca per controlar el lloguer vacacional il·legal que s'està fent, inclús davant d'aquest propi Consell.
18: Ni me creo o ni me descreo a los vecinos ni a nadie, sino que tengo que estar obviamente a lo que dicen los instructores del procedimiento y a las comprobaciones legales que se hagan sobre el particular.
4: Canviant de tema, els sindicats denuncien que el govern pretén excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional i adverteixen a l'executiu que, si no rectifica abans de dia 11 de juny, convocarà mobilitzacions.
5: Els treballadors afectats fan feina a llocs com la Fundació Banc de Sang, l'IDISBA i B3 o la Fundació d'Atenció a la Dependència. Segons els sindicats, el darrer esborrany del govern en les negociacions per la carrera professional els exclou i només contempla que se'ls recompensi pels anys treballats a partir d'ara. Escoltam David Sunyer, de Comissions Obreres.
19: No lo reconeix aquesta experiència en l'enquadrament extraordinari. No? Clar, l'administració xerra que sí, que tindran carrera professional, però d'aquí a 5 anys. Ara mateix aquesta gent en l'enquadrament extraordinari es quedaria fora.
4: I si us trobeu a Formentera, alerta, perquè demà el Consell iniciarà les tasques d'asfaltatge de la carretera principal. Es tracta de la darrera fase del projecte de rehabilitació, una actuació prioritària, diu el Consell, per millorar la seguretat en la circulació i modernitzar la principal infraestructura viària de l'illa.
5: En aquesta fase s'asfaltarà un tram de gairebé 4 quilòmetres de la carretera principal amb inici a l'altura de la benzinera de Can Rita en direcció a la Savina. Aquestes tasques es duran a terme de dilluns a divendres en horari de 9 del matí a 7 de l'hora baixa. Tot i això, es preveuen breus aturades puntuals per facilitar els accessos durant les hores d'entrada i sortida dels centres educatius. Des del Consell defensen que l'execució d'aquesta actuació s'ha programat en aquesta època de l'any perquè les condicions meteorològiques són les més adequades per garantir la qualitat i la durabilitat del ferm. Javier Serra és el conseller insular d'Infraestructures.
20: Sabem que amb aquestes dates, pues, que, a pesar de que són complicades, són les més òptimes precisament per ficar aquests materials, per ficar aquest asfalt, perquè manté una temperatura alta i això permet que els materials se puguin posar en millors condicions i duri més.
5: Durant l'execució de les obres es produiran afectacions puntuals al trànsit. Per aquest motiu, el conseller recomana fer servir vies alternatives sempre que sigui possible.
4: L'Agència Estatal de Meteorologia pronostica un estiu càlid a les Balears amb temperatures més altes de les habituals i amb possibilitat d'alguna onada de calor. Això inclourà nits tropicals i tòrrides.
8: S'espera un augment progressiu de les temperatures fins a començar l'estiu oficialment el 21 de juny. En matèria de precipitacions, la predicció apunta que serà un estiu normal amb els habituals 92 litres per metre quadrat. Escoltam Maria José Guerrero, delegada d'AEMET a Balears.
21: Lo normal en verano hay como dos partes. Una primera parte, empieza a haber algunas olas de calor, también días cálidos o muy cálidos, pocas lluvias, algunas acompañadas de barro y alguna tormenta seca. Esto es lo que suele pasar y además polvo en suspensión. Y ya a partir de la segunda mitad de agosto puede llegar alguna perturbación sobre el Mediterráneo, sobre las Islas Baleares. Normalmente en esa época del año ya nos encontramos con un mar Mediterráneo bastante cálido.
8: A més, l'agència assenyala que venim d'una primavera molt càlida i que s'han batut rècords a la mitjana de les temperatures màximes a Mallorca i Menorca.
22: Vols guanyar una entrada doble per gaudir de les estrenes a Cine Ciutat? És ben fàcil. Segueix RTV Balears a les xarxes socials, fes retuit i ves preparant les crispetes. Cada setmana sortejam un guanyador. Cada divendres a partir de la 1:30 a Ràdio Nacional d'Espanya parlam de cinema al programa Apunt Cultural. No t'ho perdis!
4: Moment ara per obrir la informació esportiva.
5: Parlant de futbol, el Palma Futsal organitza una doble fan zone a Sant Moix per al partit decisiu de demà. Els illencs juguen la tornada de les semifinals pel títol de Lliga contra el Pozo Murcia, on estan obligats a guanyar per forçar un tercer partit. Des de les 6:30, demà hi haurà dos espais, al pàrquing i a la cafeteria del pavelló, amb música, menjar i animació. L'entrenador Antonio Vadillo ha dit que el suport de l'afició serà clau.
23: Bueno, nosotros ahora lo que pensamos es el partido de mañana. Todo lo que sea pensar más allá no tiene sentido. Entonces nosotros nos enfocamos en el partido mañana, que la final es mañana para nosotros, porque no tenemos margen, no tenemos red, y a partir de ahí veremos, ¿no?
5: La selecció espanyola de les mallorquines que t'acoll Mariona Caldentà i Patrick Guijarro i Lucía Corrales cercarà certificar la classificació al Mundial com a primeres de grup amb una victòria davant Islàndia. Serà a les 9 del vespre i podeu seguir el partit per la 2 de Televisió Espanyola. I també darrers entrenaments avui al Port d'Alcúdia de Maria Àngels Moreno abans de partir a disputar els europeus de piragüisme de Portugal que comencen dijous. La pollencina se va penjar el bronze fa 3 setmanes a la Copa del Món al C2 500 amb la seva companya d'embarcació Victoria Jarchevska. A l'europeu competiran a la distància dels 500 metres i també els 200.
24: Les expectatives són altes, intentarem anar per tot. Sí que és vera que no anem amb una forma física o amb un rendiment tan bo com a les passades copes, perquè l'objectiu important i l'objectiu clar és un mundial a finals d'agost, però així tot anem amb moltes ganes de lluitar i tornar a casa amb dues medalles.
5: I en tennis, Jaume Munar perd en primera ronda contra Martin Damm per un doble 6-4 al l'IBMA Open, un torneig d'herba de l'ATP 250. I encara en tennis, Wawrinka i Tsitsipas seran el Mallorca Championship d'enguany. Són els darrers noms confirmats per un torneig que se farà del 20 al 27 de juny a Santa Ponsa i que també reunirà altres tennistes com el número 11 del món, Alexander Bublik o Nick Kyrgios. El director del torneig, Toni Nadal, diu que Mallorca és molt atractiu per als jugadors.
0: La immensa majoria de jugadors se mueven per el trato que reciben, per la qualitat de la hospitalitat, del tot això, i jo crec que aquí ells s'encuentren molt a gust. Venir a Mallorca és un lloc de privilegi.
5: I finalment, en bàsquet, el FIBUI Mallorca Bàsquet ja té nou entrenador per l'any que ve, Àlex Formento. L'equip, que milita la primera FEB, va acabar la temporada patint pel descens, sumant 13 derrotes consecutives. A meitat del curs, Pablo Cano abandonà el club i va ser substituït per Pablo García només fins a final de temporada. Ara, Formento, exjugador i cofundador del Girona Bàsquet, s'incorpora al projecte del FIBUI com a entrenador.
4: I avui a la Cultura hem de xerrar de l'escriptor mallorquí Biel Mesquida, qui ahir capvespre va rebre a Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

0: atorgat Òmnium Cultural en reconeixement a la seva trajectòria.
1: Mesquida ha fet un discurs molt reivindicatiu en favor de la llibertat, la llengua catalana i l'educació, defensant especialment la feina dels mestres en un context de protestes dels docents a València i Catalunya. Les mateixes ha dit que les que se visqueren a les Balears l'any 2013.
2: On hi hagi un mestre que els polítics acalin el cap en pagueïts. No hem arribat fins aquí per perdre'ns en laberins de burocràcia i equilibris de quedar bé. Enviar el Mesquides escola en català, arrelada i resistent.
1: Un discurs biogràfic en tercera persona i esquixat de referències a la unitat dels Països Catalans.
2: O tot a dir, però en català. Una sola llengua, un sol poble, una sola nació, Països Catalans. Poden cridar independència, però jo no ho cridaré mai sense afegir-hi unitat dels Països Catalans.
1: L'acte de lliurament ha comptat amb les actuacions de Lluís Llach al piano o Maria del Mar Bonet, entre d'altres, i el qual també s'ha llegit en fragments d'obres de Mesquida, un escriptor que ha cultivat tots els gèneres, però especialment destaca en la seva vessant de poeta.
3: Has d'arribar i és el teu destí.
0: I amb la música de Lluís Llach ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional en el butlletí

0: Ronda los 18.420 puntos. El petróleo intensifica los descensos, se abarata más de un 3%, ronda los 91 dólares el barril.
1: 4 y 4 minutos, 3 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
2: Aquí a les Illes Balears, el govern acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre la derogació de la Llei de Memòria Històrica un cop decideixi sobre el recurs que vol interposar el govern central. Així ho ha dit la consellera de Presidència, preguntada pel PSIB i per Vox sobre aquesta qüestió, tot i que ha defensat l'autonomia del Parlament amb la mesura aprovada pel PP i Vox. És Antònia Maria Estarelles.
3: Govern, defensarem i defensam l'autonomia d'aquest Parlament i també, quan no passa d'altra manera, que tenim allò que diguis la justícia, perquè som un govern que creu en el poder judicial i el respecte profundament.
2: I en successos, la Policia Nacional ha detingut Elico, el fill de la Paca, per haver accedit a urgències de l'Hospital de Sotja de Sant Llàtzer amb una arma. Se l'acusa d'un delicte de desordres públics, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària per esgrimir una arma i accedir a urgències d'un centre mèdic, alterant l'ordre públic, fugint a tota velocitat fins al poblat. Els fets s'han conegut cap a les 6:15 del dematí. I també vos contam que Formentera ja compta amb un sistema de regadiu a partir d'aigua regenerada. La infraestructura estrenada avui permetrà abastir d'aigua uns 75 pagesos que cultiven 82 hectàrees a tota l'illa. El projecte ha aconseguit millorar la qualitat de l'aigua regenerada de la depuradora mitjançant la instal·lació de filtres i un sistema de tractament físic-químic. També s'ha optimitzat la gestió de l'aigua de regadiu gràcies a la instal·lació d'un sistema de telecontrol. El conseller d'Agricultura és Joan Simonet.
4: El sector primari, el sector agrari, si no té accés a l'aigua, difícilment podrà obtenir rentabilitat. Difícilment podrà fer unes produccions que puguin comercialitzar-se i tenir accés a aigua de qualitat és fonamental.
2: Així, amb aquest apunt, hem arribat a les 4 i 6 de l'hora baixa. Més notícies de les Illes Balears, com sempre, d'aquí una hora al butlletí de les 5. Vos hi esperam.
5: Radio Nacional de España. La radio por delante.

0: necessitats per accedir a un habitatge digne. La regidora d'Habitatge i Benestar Social és Lola Penín.
1: En total s'han admitido 48 solicitudes. 26 corresponden al contingente destinado a familias con menores que optan a dos viviendas. Otras 3 solicitudes son para el cupo de familias monoparentales con una vivienda disponible. Y 19 solicitudes corresponden al contingente de jóvenes menores de 35 años que optan a 4 viviendas.
0: I en successos, els bombers de Mallorca han rescatat una persona que ha caigut d'un penya-segat al far de Porto Coloma a la nit. Els fets, segons han informat el cos d'emergències, ha tingut lloc a poc després de la 1:20 del migdia. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat bombers de Felanitx, un sergent i l'helicòpter Samilana, que ha traslladat la víctima fins a un punt accessible i ha estat atesa per l'ambulància. I en tribunals, el Tribunal Constitucional debat avui el recurs d'empar presentat per les diputades socialistes Pilar Costa i Mercedes Garrido contra l'ESEN per expulsar-les del pla per dur camisetes amb la imatge d'Aurora Picornell. El recurs d'empar sosté que la mesura adoptada va vulnerar el seu dret fonamental de llibertat d'expressió en l'exercici del seu càrrec representatiu. La defensa al·lega que exhibir la imatge de Picornell, reconeguda per la memòria històrica, no va suposar cap alteració de l'ordre ni justificava la sanció. Així, amb aquest punt, arribam a les 5:06. Més notícies de les Illes, el butlletí de les 6.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: i que a dia d'avui estan desfasades. El coordinador del projecte, David Abril, explica que ara mateix només a Eivissa el nombre de persones que no viuen a una casa supera el mil·lenar.
1: Només en el cas d'Eivissa, quan van començar a comptar no només persones sense llar, sinó també assentaments, van sortir al voltant d'unes 1.200 persones en temporada alta. Per tant, ja esperam que a nivell d'Illes Balears sortiran unes xifres bastant més adequades a lo que és la realitat i la magnitud d'aquest problema.
0: Així, amb aquesta notícia, hem arribat a les 6 i 6 minuts de l'hora baixa. Més notícies de les Illes ja serà el butlletí de les 7.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.